en molest trobar músics com boa. És intertant íntegre lo acertat. En únic rom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valoir pel buit. Ei, en molest trobar músics com boa. És intertant íntegre lo acertat. En únic rom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valoir pel